Luan et Elisa Palmir con Tu pour toi. Bonas novitats per tots els fans de Céline Dion. La cantadora canadesa de 58 anys se prepara a moda intensiva per seu comeback se la tribuna.

Diantre els 12 de setembre e del 17 d'octobre concertesce ella all'arena La Défense a Paris. Ulteriors 10 concerts duessi luda a l'on proxim, diantre els 8 e del 29 de maggio.

Quick hets ai kun Gabriella en 10 minutes aisi meseles jat de mesa dati ko pervus musica atzwar de John Cadieli e no sure de arch musical John Cadieli ves un festival si ucien chun contavel anniversari a de arch musical de dots vasils verstitz de musica o de ses poesies a arch musical les dati skodic ko un vendle mesa a dati se kapesche e a dine per vus el reit per kask vus es bo ped de tet la live el radio quei sot rtr.ch cultura alla proxima in Ramoncia de Cudi Nicolai nulla da nov.